0: palabras y te van a gustar. ¡Te lo dije!
1: Peque Radio anem a sumar en valencià. Sis més deu... 7.